0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
2: Fitbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. Fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
3: Un día más en Fitbuy Radio.

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
0: Vetllam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Escúchanos online.
3: Bitwiradio.com. Non-stop music mix. Bitwiradio.

Sant Joan a Mancor de la Vall amb els Cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels Cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els Cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web.

0: Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
1: Per això destinam 9 milions d'euros per protegir Sant Llorenç des Cardassar, una variant renovada per garantir la seguretat, multiplicant la capacitat del torrent i evitant així futures inundacions.
0: Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
2: Fitwi Radio. Fitwi Radio.

0: Sant Joan a Mancor de la Vall, amb els cavalls de Menorca. Del 13 al 24 de juny, música, teatre, esport, correfocs i molta festa. I el divendres de 9 de juny, no et perdis l'espectacular actuació dels cavalls de Menorca. Arribada, cercavila, replec i una gran revetlla. Sant Joan a Mancor de la Vall. Viu la tradició. Viu els cavalls de Menorca. Consulta el programa a la web municipal.
1: Esto es lo que hay. Sintoniza la diferencia. Fitwi Radio 103.9.

0: En cultura, en el marco de la 27ª edición de la Fira de Ses Herbes de Selva, se ha celebrado este pasado sábado la Nit de Tapas, en la que bares, restaurantes y cafeterías del pueblo ofrecieron una variedad de tapas y de bebidas en la Plaza Mayor. Una vez más, con motivo de esta celebración, se ha puesto de relieve la importancia de las hierbas en esta localidad, que mantiene una larga tradición de su uso.
1: Tenim aquí una demostració dels nostres bars, que ens mostren la gastronomia que tenim aquí, per començar la fira amb bon gust, amb bon peu. Hem tingut aquesta setmana presentacions de llibres, també importants, i res, i avui tenim el vídeo del 25 aniversari, i res, a fer plaça, a fer poble i a continuar de gaudir d'aquesta fira de ses herbes. Sempre ses tapes és un gust, és un vespre, com dius, d'unió, ens agrada molt sortir de tapes i poder estar un vespre a la fresca amb els nostres veïnats i disfrutant, com dius, dels restaurants que ens ofereixen aquestes petites degustacions, que estan molt bé.
2: Cada any se fa. Nosaltres ja fa, bueno, fa un fester d'any. Jo venc cada any. Els meus fills viuen aquí, tenc nets, la meva germana també ve, i mira, i ho passant bé. Que aquest dia m'agrada. En el forn, a tots els bars, per tot hi ha tapes.
3: La verdad que esto es una actividad muy bonita que cada año se realiza aquí en Selva. Hay bastante variedad de comida. Probamos un poco de este restaurante, probamos un poquito de también el forn, probamos un poco de todo y la verdad que está súper bien.